0: Avui posam la mirada a Ferreries, que ja ho té tot a punt per viure les festes patronals de Sant Bartomeu, uns dies molt esperats que combinen tradició, cultura, música, activitats familiars i, sobretot, l'esperit de poble. En xerram amb el regidor de festes, l'Ajuntament de Ferreries, Ramon Cintes, a qui agraïm que m'ho acompanyis. Ramon, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, com va, com estàs?
0: Molt bé, Ramon, en primer de tot, com arriba Ferreries a aquestes festes de Sant Bartomeu 2026? Quines són les sensacions que teniu des de l'Ajuntament, després de mesos de feina per preparar-les?
1: Bueno, jo sempre dic que les festes, i en particular les que em toca organitzar, que és Sant Bartomeu Ferreries, tot l'any fent feina i tot l'any enxerrant, i començam a preparar l'expedient de programació d'actes a partir de just després de Reis, a l'inici de gener, i a partir d'aquí pues, programant perquè a partir de dia 1 d'agost hi hagi totes les activitats, tant culturals, esportives i musicals, pues, que en la programació, i com he dit, pues, de dia 1 d'agost fins dia 25, cada dia hi ha hagut activitats que acaben amb els 3 dies de força, que amb dia 22, amb l'inici de festa, la cercavila amb els gegants i el pregó,
0: sí.
1: I dia 23 i 24, pues, tot el protocol amb els nostres cavalls i els caixers, i ja dia 25 amb la festa de Sol i Lases.
0: El programa és molt variat, inclou activitats culturals, esportives, musicals, familiars i, evidentment, els actes més tradicionals, com us comentaves. Què heu volgut prioritzar en guany a l'hora de confeccionar el programa, Ramon?
1: Bueno, normalment sempre intentem prioritzar que hi hagi activitats per tothom, no? Que hi hagi activitats tant pels més petits, pels joves i pels no tan joves, i amb totes les entitats culturals, i és veritat que arribem pràcticament a tots els públics, i és d'agrair la quantitat de gent que participa a diferents activitats. Enguany, com en l'edat, hi ha hagut el concert de piano a la Pedrera de Vinic al Sitx,
0: sí.
1: I ha estat en col·laboració tant amb la propietat d'aquesta cantera com també amb la família Florit de Ferreries i l'Ajuntament, que van fer possible aquest concert, que van anar més de 300 persones a la cantera per escoltar, pues, aquest concert de piano. I ja tenim una varietat d'activitats, tant també infantils, com ahir pues, vam estar amb el show infantil de la Bleda, o les sortides amb els gegants, o amb els tallers de capells i plomalls, o de fer camisetes per Sant Bartomeu, i també les activitats per més majors, amb la xocolatada, que juntament amb el Club de Jubilats de Ferreries organitzam, i totes les ballades.
0: Sant Bartomeu és molt més que... No només és una setmana de festa, sinó que ja pràcticament és un mes, no, Ramon? És una tradició molt arrelada a Ferreries. Què significa per un poble com el vostre mantenir viu aquest esperit festiu i transmetre'l a les noves generacions?
1: Bueno, jo sempre dic que per regió de festes... Sant Bartomeu, evidentment, acaba dia 25, però comença a respirar tranquil a partir de dia 22. Perquè després ja la festa va tota sola.
0: Sí.
1: Perquè és el mateix cada any, i a més després hi ha la junta de caixers, i per tant és totalment diferent, no? Però es transmetre de pares a fills, i sobretot els petits de les cases, crec que també a casa seva se'ls transmet molt. Jo vaig tenir l'oportunitat de sortir de Caixabal el 2023, i encara m'ha trobat fies pel carrer que me saluden,
0: sí.
1: Que saben qui som, perquè els avis i els pares, com que els hi posen sempre vídeos de les festes tan fàcil a YouTube,
0: clar,
1: o a les redes socials, te visualitzen, i per tant això també fa que hi hagi aquest esperit dels més petits. I després també una cosa molt important, i és que des de fa 4 anys feim la gincama dels costums i protocols de les festes de Sant Bartomeu. Enguany vam participar 120 fiets i fietes,
0: sí.
1: Que repartits en 12 proves, que havien d'anar, pues, a on es fa, jale, o què se fa aquí, o a quina hora surten els gegants. Vull dir, diferents proves que ells vien de saber, inclús un roscón estil de passar palabra en diferents paraules de la festa,
0: sí.
1: I és veritat que és un cap, però això se fa fa un parell de dies i disposi. I és un cap especialitat que tant famílies com els més petits hi participes l'Ajuntament, hi participes l'Ajunt de Caixers, els ranxos gegants i capgrossos, i tothom s'involucra pues, per això, per poder transmetre en els més petits de les cases, sobretot, no és tan sols la festa, sinó la importància de fer poble i aquest esperit que tenim a Ferreries.
0: M'ho xerraves dels més petits, dels fiets, no? Hi ha activitats familiars on s'impliquen en els més petits. És una aposta clara. És important que els més petits visquin Sant Bartomeu des de que són infants per garantir la continuïtat de la festa, no?
1: Sí, sempre tenim en compte durant tot l'estiu que, evidentment, no hi ha escola i tampoc hi ha activitats extraescolars, i intentam, i així ho fèiem en la programació d'estiu des mes de juny i des mes de juliol, que és la prèvia de Sant Bartomeu, que dos dies a setmana hi hagi ja activitats per als més petits, no? I quan ja arribam a Sant Bartomeu, doncs és el que t'he dit, se van organitzant aquest tipus d'activitats per tal de que els capvespres, encara que facin calor, siguin més a menys, tant per als pares com per als avis que han de cuidar de fills o de nets, i que ho puguin passar bé.
0: Un dels moments destacats, Ramon, serà el pregó a càrrec de Joan Febrer Roger, una persona molt vinculada a Ferreries i amb una llarga trajectòria pastoral, social i cultural. Per què es va decidir que enguany fos ell s'encarregat d'obrir les festes?
1: Bueno, el nostre rector, jo crec que a part de ses rectors de la parròquia de Ferreries, també és de Ferreries, vull dir, és fill de Ferreries, és nascut en el nostre poble, ha estat durant molts anys, evidentment, fora, ha estat a ses missions, també ha estat a diferents parròquies fora de terme, i ara pues, fa 20 i pico d'anys que és rector aquí a Ferreries, i consideraven que era un acte just que es pregoner fos qui dur la parròquia, que tant important és també amb la festa de Sant Bartomeu i que dus nom del nostre patró. I, evidentment, pues, farà un pregó de 45 minuts dedicat a la seva experiència sacerdotal i a la seva experiència al capdavant d'aquesta parròquia de Sant Bartomeu, que, evidentment, és el nostre patró.
0: Les festes també impliquen una gran feina de coordinació, ajuntament, entitats, associacions, voluntaris, serveis de seguretat. Què hi ha darrere unes festes com aquestes que moltes vegades el públic no veu, Ramon?
1: Bueno, hi ha molt de telèfon, molt de telèfon i que tot vagi coordinat, tant amb horaris com també coordinar amb els serveis de prevenció, amb els serveis de policia, i també amb tot el personal de brigada de l'Ajuntament, que uns els toca estar de guàrdia i uns fan de forma voluntària guàrdia. Per tant, és d'agrair que tot pugui sortir bé, que tot pugui estar coordinat i que tot pugui estar en marxa, pues, sobretot en això, en el sector humà, que tots posen el seu grau d'arena. I això va avançar l'altre dia, també, perquè hi ha coses que dius, tota la vida en Fulanito ha fet aquesta feina, no? I és bo, i cert, vull dir, cada any tenim en Carles, per exemple, en Carles Begut, que cada any ve amb la seva tractora, es campassa la arena de forma voluntària, es campassa l'arena per la plaça i per tots els carrers de forma voluntària. Per tant, Sant Bartomeu no només és tot allò que l'Ajuntament fa i que l'Ajuntament organitza, sinó també és tot aquell agraïment a tots els vecins de Ferreries, a tot el personal i a tots els caixers que participen, a la banda de música, a tots els que aporten el seu granet d'arena, perquè aquests tres dies de Sant Bartomeu, evidentment, tothom els visqui, de dalt de tot. I sempre dic, Ferreries hi ha 5.400 habitants, sol dir que hi ha 5.400 formes de viure a Sant Bartomeu diferent.
0: Un altre aspecte important és que siguin unes festes segures, inclusives i respectuoses. Quin missatge voldries fer arribar a les ferreriarencs i a totes les persones que visitaran el municipi aquests dies?
1: Sobretot respecte i seny. És molt important el respecte i és molt important el seny. I en aquest sentit, sobretot quan a unes festes també es mescla amb molta gent de per tot i sobretot pues, també siguem veu, per tant, l'ho dit, respecte i seny, que és molt important.
0: Ramon, com a regidor de festes, quin és el moment que esperes amb més ganes? Hi ha algun acte que personalment te faci especial il·lusió?
1: Bueno, la veritat que el primer toc i s'entrega la bandera és un moment molt emotiu, però els darrers anys m'ha quedat més en dos moments. Un és l'entrada a missa, el dia de Sant Bartomeu, l'entrada a la missa de caixers, amb tots els caixers i les autoritats que sortien de l'Ajuntament cap a l'Església, i també dic que els darrers anys és darrer tot de Fabiol, perquè en aquell moment ja dius, tot ha sortit bé, tot ha acabat i ha estat un altre Sant Bartomeu fet i escatat.
0: Ja per acabar, Ramon, si haguessis de convidar algú que mai ha viscut les festes de Sant Bartomeu o de Ferreries, què li diries perquè enguany no se les perdi?
1: Bueno, que som Sant Bartomeu, les festes de Ferreries, són les millors, evidentment, això cada un dirà del seu poble, però són aquelles que encara guarden l'essència de Menorca, l'essència de quan van començar aquestes festes, que és amb la gent del camp i amb els nostres pagesos, i mantenir aquesta tradició i donar-li la importància que tenen. Sant Joan és una gran festa i després també ve Ferreries.
0: I ja també, aprofitant que te tenim en directe, una felicitació a tot el poble de Ferreries per aquestes festes.
1: Pues, desitjar-los a tots els ferrerians i ferrerianques pues, que visquin Sant Bartomeu a la seva manera, que gaudeixin d'aquells moments que més els emociona i que més els hi fa ganes, i sobretot pues, que sempre tinguin un record pues, que no hi són, i sobretot bon Sant Bartomeu a tothom.
0: Ramon Cinta, regidor de festes de Ferreries, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, molta sort perquè tot surti com està previst, i com no, a tots els ferrerierencs i ferrerienques, bones festes de Sant Bartomeu, que les podeu disfrutar amb tradició, alegria, seny i sobretot amb molt d'esperit de poble. D'acord?
1: Moltes gràcies. Una abraçada i glòria a Sant Bartomeu.
0: Glòria a Sant Bartomeu. Fins una altra.

0: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
1: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Orestes Moll i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
2: Que ha robat el meu amor.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: recordando este tema de Palito Ortega, La Felicidad. En 7 minutos llegaremos a la 1. Seguimos en el tiempo del matinal hasta las 14 horas.
1: Radio Balear.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir 4 números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revetlla i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
4: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: Continuamos en este tiempo de tertulia. Nos quedan 4 minutitos para las 14 horas. Y bueno, y rápidamente quiero que me deis la opinión sobre también una...
1: Simplemente, sí. Llegir una nota.
0: Sí.
1: Fins a meitat del segle XX s'estima que més de 5 milions d'espanyols varen emigrar a Amèrica. Uh-huh. 5 milions d'espanyols. 5 milions d'espanyols. Quan a Espanya devien ser uns 20 milions d'habitants, o 25 milions d'habitants. O sigui, un 20% dels espanyols, no, un 20%, sí, varen emigrar a Amèrica. Uh-huh. No, simplement és un dato, perquè pareix que tot el que ve se l'han d'arreglar cadascú en el seu país, però Amèrica mos va rebre, no mos van dir, coño, que se vuelvan allí, que s'arreglen la vida los españoles.
2: Sí, no entraron, però fueron de forma, la mayoría regular, mis tíos, tanto mi madrina que va a descansar, mi madre, fueron a Alemania, mi tía no, Carmen fue a Estados Unidos.
1: Estoy hablando América.
2: Es decir, no, a Estados Unidos, por ejemplo, yo te digo, mi tía Carmen a Nueva York, y mi madrina, mi madre a Alemania. Es decir, pero no entraron por una puerta y dijeron, me quedo aquí, me busco la vida. No, entraron de una forma absolutamente regular y al final encontraron
1: abans de la guerra espanyola, la zona, se'n van anar a Amèrica amb una mà davant i una de darrere. No s'anaven a Cuba o a Argentina amb un contracte de treball, en el més mínim. No sabien ni el que eren els contractes de treball. Se van anar amb una mà davant i una darrere. Qualcuns van tornar duros, que li deien els indianos, qualcuns van triomfar allà, i que alguns se varen morir de fam en aquells països.
2: Además, fíjate,
1: ningú li va dir que se vuelvan
2: iban a países donde había cosas más o menos iguales a las suyas, es decir, venían de un país donde se hablaba el español y iban a un país donde se hablaba el español. Por eso yo nunca he dicho nada sobre la inmigración que viene de otros sitios, porque generalmente, y mira que hay mucha inmigración irregular que viene a Latinoamérica,

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli. Eso está María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Ores Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
5: Que ha robat el meu amor.
6: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb URBAT, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Ors Tamoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres

0: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dijous 20 d'agost, concert amb Tomeu en Joan Garcia's Quartet a Can Verdal, 20-30 hores. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Ajuntament d'Alcúdia.